0: es queixa, és crítica, no? Veu coses que no li agraden i vol mobilitzar-se. Quins missatges llançaries a aquesta gent jove?
1: És fonamental que la crítica no es quede aïllada a les xarxes socials.
0: Correcte.
1: I per això nosaltres tenim la Intersindical Jove. Perquè tant el professorat com els joves han de necessitar un canal com és un sindicat, no? Que faça d'intermediari i que puga traslladar les seues peticions i les seues crítiques a l'administració corresponent. I per això estan els sindicats. I per això també és bo que sàpiguen que la Intersindical Valenciana també compta en el sindicat d'Intersindical Jove.
0: Molt bé, pues així és, sindicar-se, no? Una bona proposta, no? Millorar la situació, cadascú amb el sindicat pues, que li genere més confiança, que li agrade més, bé, n'hi ha de molts tipus, però tu pues, has reivindicat, no? Eixa Intersindical Valenciana i eixa Intersindical Jove. Pues molt bé, moltes gràcies, Amparo, per participar a esta hora de la Safor.
1: I... Un plaer.
0: Sense més, pues, desitjar-te pues, que aquestes jornades de vaga donen resultats i que tu continues pues, aquest activisme tan viu que tens, aquest activisme que t'ha dut pues, a coordinar el sindicat així a la comarca de la Safor.
1: Moltes gràcies.
2: Gràcies per haver estat a nosaltres. Pau, la setmana que ve tornem.
0: La setmana que ve tornem, a més en un tema interessant que és un tema de salut. Jo moltes vegades me dius, Pau, portes a molta gent de cultura, de turisme, de política, de lo que t'agrada a tu, però portes poques coses de salut. I esta setmana que ve portarem un tema de salut, de benestar.
2: Sí, tindran que esperar 7 dies.
0: 7 dies hauran d'esperar per escoltar-nos.
2: Gràcies.
3: La mañana. COPE Onda Naranja.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
5: Proinven, empresa especializada en la venta, alquiler y reparación de herramientas y maquinaria para el profesional vinculado al sector de la construcción. Trabajamos con las mejores marcas del mercado a nivel mundial. Visite nuestra nueva web en proinveni.com o nuestras instalaciones en el polígono de Almoines. Informamos a nuestros clientes que nuestro horario durante todo el año es de 7:30 a 16 horas de manera ininterrumpida.
6: Proinveni, patrocinador oficial de l'Units pel Bàsquet Gandia.